0: la nostra identitat, la nostra fisonomia, allò que ens fa units en el món a les generacions presents, però especialment a les generacions futures. Desgraciadament hem conegut, i l'informe PISA diu que l'educació no va per bon camí. Durant aquestes darreres hores hem conegut aquest informe. Per tant, donar tot el suport a la Conselleria d'Educació amb aquestes reformes que està impulsant al llarg d'aquesta legislatura i, sobretot, retornant aquelles modificacions que se varen dur a terme l'any 2021 que ha causat en gran mesura aquest problema tan important per a la nostra societat, per present, insisteix, per futur. Per tant, en un món tan canviant, hem de defensar lo nostre, aquelles peculiaritats que ens fan únics en el món i, sobretot, intentar introduir a dins jovent i a dins les classes pues, que miren més aquestes noves tecnologies, que no llegeixen tant i que desenvolupen pues, uns altres tipus de coneixement adaptats a la realitat d'avui en dia. Vàrem aconseguir que, conjuntament amb l'Obra Cultural Balear, que la Balanguera sonàs en el mateix moment pràcticament a tots els pobles de Mallorca. Es de matí, d'aquest mateix dia, varen fer una trobada amb més de 1.000 joves, amb més de 1.000 nins a la Misericòrdia, que va ser un acte preciós i allà on tothom va poder pues, cantar de manera unànim aquest himne de Mallorca que mos uneix, insisteix, a tots. Per tant, hem de continuar defensant les nostres arrels, les nostres tradicions, la nostra cultura, la nostra llengua i fent units en el món allò que mos diferencia.
1: Por si todavía alguien no se ha enterado, Rels B, el rapero, cantante, artista mallorquín, va a ofrecer un concierto multitudinario en el Parc de la Mar este viernes de forma gratuita. De hecho, venimos de las fiestas de la patrona y hablando el fin de semana pasado con Miki Jaume de Group True y también encargado del montaje, me decía, si es que venimos de una fiesta y montamos ya la otra, porque también se encargan del montaje de Rels B y también se espera muy, muy, muy multitudinario, ¿no? Se espera más de 12.000 personas. Esto será este viernes, por cierto, yo no sé usted, pero Rels B tiene un enorme tirón. Yo soy más de Concha Buica, que también es hija predilecta, como Rels B, artistas que además son perfectamente convertibles y ya lo son, de hecho, embajadores de Mallorca, ¿no?
0: Sí, efectivament, són ambaixadors, mos han fet molt més grans la nostra terra, la nostra illa i l'han donada a conèixer. Per aquest motiu, tant en Dani de Rels B com en Concha Buica i altres a altres persones, entitats i associacions volen retre aquest sentit homenatge dissabte, dia 12 de setembre, el dia de la Diada Mallorca a les 7:30 en el Teatre Principal. És la manera de la nostra institució i és la manera de nosaltres com a representants de la nostra terra de fer-los aquest reconeixement, uns a títol pòstum perquè ens han deixat com per a Sant Pol, altres en plena activitat com puguin ser Cucorba, que compleix els 50 anys, o en Tomeu Penya, que porta moltíssim a la nostra cultura, i altres persones com a Michael Douglas, Rels B, Ana Concha Buica, pues que són les persones que han fet més gran Mallorca fora de les nostres fronteres. A tots ells, un agraïment molt sincer i aquest reconeixement que rebran dissabte en el Teatre Principal. Per cert, un teatre principal que està ple de gom en gom. Per tant, tindrem un gran acte divendres amb moltíssima de gent de Mallorca, de la part forana, que ve d'Eivissa i de Formentera i de Menorca i d'altres indrets de la península, i dissabte també la Diada Gran, la dia de la illa de Mallorca, amb aquesta entrega de premis en el Teatre Principal.
1: Día de entrega de las distinciones en un acto muy emotivo, con gente muy importante. Yo ahora mismo, repasando la lista también de los galardonados o los personajes que van a ser reconocidos, tanto en la actualidad como a título póstumo, ahora mismo, presidente, estaba pensando, señor Galmés, en la cantidad de gente, ¿no?, que tiene Mallorca. Artistas, deportistas, gente de todo tipo, ¿no? Celebrities, en una isla tan pequeña dentro del territorio español. No sé, es para estar orgullosos, ¿no? Porque siempre tenemos motivos para seguir premiando, afortunadamente, y siempre habrá gente nueva que se convierta en una embajadora. Volviendo al calendario festivo, incluye la Feria de Artesanía Mallorca Art, la Diada del Caballo Mallorquín, que ya se ha celebrado, la Muestra de la Ensaimada de Mallorca, muy dulce, competiciones deportivas, jornadas de puertas abiertas, y para fomentar la participación ciudadana, la institución insular distribuirá de forma gratuita unas 40.000 banderas de Mallorca a través de los principales periódicos de la isla. Yo he de confesar que todavía tengo la mía del primer año que se celebró aquí la Diada de Mallorca, un 12 de septiembre, que hicimos un programa especial. oficial en el Consejo de Mallorca, y esta mañana nos hemos hecho todos una foto en la ràdio ahí posando con la bandera. És la misma, no?
0: És la mateixa, per suposat, però enguany hem volgut tornar a repartir 40.000 banderes perquè tothom en pugui tenir una i perquè ho puguin lluir amb molt d'orgull allà on vagin. A més, a part de

0: Avui, dimecres, repartir-la en els mitjans de comunicació més importants, amb més tirada a nivell insular. També se repartiran banderes diumenge en el camp del Mallorca, perquè hem organitzat tota una sèrie d'activitats abans del partit de Mallorca, que hi haurà el camp de la Balanguera, hi ha una passada de la Milana, de l'helicòpter del Consell de Mallorca, i també hi haurà un ball de bot. I tot això liderat per Navarra Gapel-Pocoví, que serà la responsable amb interpretar es que han de la Balanguera. I també, per altra banda, en el concert de Rilsby també se repartiran moltíssimes banderes, perquè en Dani, el cantant, ha demanat que tothom dugui la bandera de la seva nacionalitat, de la seva regió, de la seva província, i nosaltres, com a mallorquins, també repartirem, perquè un moment determinat hi haurà una sorpresa durant el concert i tothom ha d'estar preparat en la seva bandera. Per tant, moltíssimes banderes, moltíssimes pulseres i molt de símbols d'identitat de Mallorca.
1: Hablemos de otro a caballo, ya no vamos. La mayoría vamos en coche, las cosas como son. Hay demasiados coches en Mallorca, esto es una sensación compartida con sus estudios de carga ya. A esta hora usted comparece en el Pleno del Parlamento, arranca con usted el curso político, era una de las medidas más esperadas, la proposición de ley del Consejo de Mallorca, porque ya hace años que hay una limitación en la entrada de coches en la isla de Formentera, luego se sumó Ibiza, también Menorca ha presentado su proposición de ley, faltaba Mallorca, la isla grande, con su consejo, con las medidas, a falta de algunos detalles. ¿Qué es lo que va a defender hoy en el Pleno? Claves de su discurso y de la medida.
0: Avui defensaré que és una mesura molt important, que és un clam social i que s'ha d'actuar de manera ràpida i imminent, i que aquesta regulació ha d'entrar abans de la pròxima temporada turística. Quan nosaltres vàrem arribar l'any 2023 a la nostra institució, ens vàrem trobar amb un problema molt seriós de mobilitat a les nostres carreteres i sobretot també d'inseguretat, i amb un departament totalment paralitzat. En aquell moment vàrem encarregar el primer estudi de càrrega que s'ha fet mai a l'illa de Mallorca, que ens va dir que cada any mos entraven per nostres ports prop de 400.000 vehicles, una situació totalment insostenible. I a partir d'aquí varen començar a fer feina contra rellotge per aprovar aquesta regulació d'entrada de vehicles i també una regulació dels cotxes de lloguer que poden circular per les nostres carreteres per tal de millorar la qualitat de vida de la gent d'aquí, que és l'objectiu prioritari pel qual fan feina al llarg d'aquesta legislatura. A Eivissa i Formentera ja havien fet els deures, les anteriors legislatures, i nosaltres les anem un poquet a darrere, però recuperant el temps perdut. Avui, en aquesta sessió plenària, la primera d'aquest nou curs polític, perquè des del Consell de Mallorca han demanat que se tramiti per via d'urgència el més ràpid possible perquè se pugui aprovar a dins aquesta tardor, defensaré aquesta proposició de llei que el que demana és que s'estableixi una regulació que en aquest cas afecta en els residents, sinó que afecta en els vehicles que venen de fora, en els cotxes de lloguer, que les persones que no són residents a Mallorca, que tenen una vivenda, només podran tenir un vehicle aquí sempre que tributi a les Illes Balears, i sobretot que aprovaran també una taxa amb efectes dissuasius per tal de que quan venguin els vehicles que no tributen a Mallorca també paguin una quantitat de dobbers per poder continuar mantenint les nostres infraestructures i apostar per la mobilitat sostenible. I demanaré la responsabilitat de tots els diputats, perquè això, aquest tema no és un tema de partit, no és un tema d'estratègia de cara a les pròximes eleccions, sinó és un tema de necessitat. És un clan social que la gent se troba cada dia moltíssim de problemes de mobilitat i li hem de donar una solució de manera urgent.
1: Usted ha mencionado varios elementos dentro de la movilidad privada de los coches. Por un lado, los residentes tenemos muchos vehículos, pero por otro lado, claro, a uno le llama la atención mucho ver por la calle tantísimos vehículos con matrícula extranjera, ¿no? Que tienen un plazo, que es de gente que reside aquí, y todos conocemos a varios en nuestras calles como residentes, y que también saturan, ¿no? Y que vienen quizás en temporada. ¿Dónde están los controles? Y luego hay otro dato, no sé si ya lo tienen, ¿cuántos coches de alquiler hay en la isla de Mallorca? Ya se lo ha dicho la patronal, en verano, por ejemplo.
0: Encara en aquests moments no mos ho han donat. És una dada important que haurem d'obtenir abans d'aprovar el sostre màxim de vehicles que podrà circular, que és un compromís que l'aprovarem antes d'acabar l'any. És un anunci que vaig fer la setmana passada a la primera jornada de coordinació que vam tenir, i és una informació que mos han de fer arribar durant aquestes pròximes setmanes. I per altra banda, la gent té una percepció que hi ha molt de cotxes amb matrícula estrangera. Nosaltres hem demanat a la DGT, que és competent en controlar aquests vehicles, que per favor faci més un esforç més gran per controlar que realment només estan els temps que les correspon per llei. Nosaltres, a partir d'aquest estiu, ja

0: tenim unes càmeres instal·lades en els ports de la Silla de Mallorca, per tant tenim el control absolut de tots els vehicles que mos entren. A partir d'aquí, si una altra administració necessita informació, nosaltres també les ho podrem subministrar en benefici del poble de Mallorca. Per tant, més control i sobretot una regulació molt important en benefici, insisteix, dels mallorquins i de les mallorquines.
1: ¿Cree que ya la próxima temporada turística habrá menos saturación de coches con la aprobación de esta ley?
0: Jo estic segur. De fet, a Eivissa ja han demostrat que en la seva regulació han aconseguit reduir 35.000 vehicles d'entrada a Silla. Per tant, nosaltres, en les dimensions que tenim, seria una quantia molt més superior a la que aconseguiríem el primer any de regulació. Per tant, l'any 2027 ja se toca notar el número de vehicles que no entraran a Silla de Mallorca i que donaran més facilitat a l'hora de circular. I tot això ho enlaçam amb un pla d'inversió per millorar les nostres infraestructures. Per exemple, el pla d'accessos a Palma de 164 milions d'euros, que la setmana passada, divendres concretament, hem iniciat una nova obra molt important en el costat del polígono de Sant Castelló, centrada a la carretera de Solla, amb una inversió de 4 milions d'euros a un punt estratègic allà on circulen més de 40.000 vehicles cada dia. Per tant, continuem invertint en aquestes millores i pròximament, durant aquests pròxims mesos, també començaran les obres d'estramu del segon cinturó, amb una inversió molt gran, però amb un repte també que tenim en aquests moments els responsables de la institució, que és facilitar l'accés a Palma i sobretot descongestionar la via de cintura, perquè és una de les vies amb més afluència de vehicles de tot Mallorca, de tot Espanya, perdó.
1: Seguimos con las obras y además con una medida muy esperada que tendrá que aplicarse ya la temporada que viene, en año de elecciones. Mucha gente piensa que llegan tarde, que es una de las promesas o de las medidas más esperadas por los mallorquines y que van a aplicar en el cuarto año de legislatura, a unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. ¿No podrían haber hecho algo en la limitación de coches antes?
0: No. Perquè quan vàrem arribar l'any 2023 no ens varen trobar cap estudi, cap informe ni res. De fet, els anteriors governants, que havien estat 8 anys en aquesta institució, no havien iniciat cap proposta, ni inclús s'havien plantejat aquesta regulació. Per tant, vàrem haver de començar de zero. Si miram el temps que va tardar a Formentera i Eivissa, vàrem tardar més de 5 i 6 anys en poder-la aplicar. De fet, en aquests moments encara estan modificant i subsanant qualque normativa que vàrem impulsar que han d'ajustar la realitat que tenen a dia d'avui. Per tant, nosaltres en 2 anys i mig vàrem aprovar aquesta regulació en el ple del Consell de Mallorca, perquè si una cosa teníem clara era que volíem que es debat i l'elaboració d'aquesta normativa fos aquí en el Consell de Mallorca com a principal institució d'autogovern de Silla, no en el Parlament de les Illes Balears, com demanàvem en altres partits per fer renou polític, sinó aquí, perquè demostram que som una institució madura i que sabem el que volem per al nostre poble. I en 2 anys i mig varen tenir aquesta regulació, han fet més de 20 reunions, més d'una vintena de reunions en els partits polítics, en els agents implicants, en els col·lectius, en les patronals i en les associacions de protecció del territori i, en definitiva, tothom, perquè aquesta normativa surt consensuada i, sobretot, surt perquè d'ençà no és una normativa d'un equip de govern, no és una normativa d'unes determinades persones, sinó és una normativa de l'institució. I avui quedarà reflectit en el Parlament de les Illes Balears, perquè tal i com va passar aquí, en el ple del Consell de Mallorca, quan ho vàrem aprovar, no hi va haver cap vot en contra, a diferència del que va succeir a Eivissa i a Formentera. Tothom, hem aconseguit que tothom estigui alineat amb aquesta normativa i a partir d'aquí el compte enrere ha començat. Fem feina en paral·lel en el Departament d'Hisenda del Consell de Mallorca per tenir preparada la taxa per poder-la aprovar immediatament que la llei entri en vigor i l'estudi de càrrega que molt marcarà el número màxim de vehicles que podran circular i el número màxim de vehicles de lloguer que també podran circular, l'aprovarem abans de final d'any i el tindrem aquest mes d'octubre. Per tant, complim amb la nostra paraula, amb un temps rècord tindrem aquesta regulació i l'altre que estan intentant contaminar a nivell polític és l'estratègia de campanya electoral. Mai l'esquerra s'havia atrevit a impulsar una normativa tan bona com aquesta que nosaltres avui aprovarem en el Parlament de les Illes Balears.
1: Lo contaremos en los informativos de las 2:10. Se nos acaba el tiempo, presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Galmés, pero hay dos asuntos sobre la mesa sobre los que le tengo que preguntar. Uno es Ceuta y lo otro es, pues llamémoslo, el ascenso de la ultraderecha, o algunos lo llaman una epidemia, o no sé cómo plantearlo, pero todo tiene que ver con la inmigración, al final, irregular, y con la crisis en Ceuta. Los varones del PP cierran filas con el presidente de Ceuta, ha ocurrido en las últimas horas, pero nadie quiere acoger a migrantes menores no acompañados. ¿Esta es la solidaridad de los territorios con Ceuta, que nadie quiera acoger a menores inmigrantes? Ya no hablo del resto de los adultos, porque, en fin, la ley no...